Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Bonita. Radio. Radio.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espantes temporal. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser platja petita, et ser...

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espates de porala. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, ja tenc que trobar.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Hola, sóc l'Albert Berniol del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.

0: Gracias.
1: Càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es. Sale, po, vámonos, dámelo, dámelo. Ole, po, toma, sí, toma. Sale, po, vámonos, dámelo, dámelo. Ole, po, toma, sí. Dice la gente.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Stop.

0: Jag var faktiskt under kajan där.
1: Jo sóc Noemar Garroger i volia enviar una salutació a tots els oients de Radio Artà.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: 3, 2, 1...

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Moltes gràcies.
1: Per haver sovint dormit amb la solitud.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohortà.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: de quanta feina s'ha canviat tot.
1: Ei, com anem? Som en Tomeu Penya i vull enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.

que tu manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més, mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té. Quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics si el veuen fan tots el distret. Que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té. Camina de pressa, camina de pressa. Al replà de sota troba la Roser, et poses vermell, home del carrer. La dona no ho sap, ai no, que no en té.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

mira el tren, mira la via. Si tu penses i veus serves, ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sense prestigi, i després vingué el prodigi. Una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un crepat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té manies. I la no intervenció i los del real perdó. Segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerada gent pia. I ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Un quant és de bon exemple? Fent-li veure que m'esment i tot serà univolat, que passa sense mal temps. Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de precs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que em duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Bat aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego, per animar cada mes. Vinga, bullera, que és hora. Ens casat, ja ho veurem. Aquí no em volen, millor. A mi desplai falta gent. Tot l'amor.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal, el 107.9 de la freqüència modulada al 107.3, si hem escoltat des de la Colònia de Sant Pere, a través del www.radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespre de Ràdio Horta, com us van ja a dilluns, concretament a dilluns, dia 18 de maig de 2026, tornant a començar la setmana, en aquest cas la setmana número 21 d'aquest any en curs. En fi, en aquest sentit anem avançant setmanes, anem avançant gairebé mesos, poden dir també així, i bé, en aquest sentit el temps, el manco, la meva sensació, no sé vosaltres, i sé que ho dic moltes vegades, me passa rapidíssim, però bé, no sé si és bona senyal o no, tot depèn de com se miri. Bé, començant, com dic, una setmana on tindrem diverses coses aquí a Ràdio Municipal, dia rere dia, amb la mesura de les nostres possibilitats. De moment, avui, diverses notícies i diverses informacions, i ja la resta de setmana també diverses, ja veurem el contingut que podem anar fent. De moment no vull avançar res perquè després sempre passa el que passa, però bé, a nivell d'hartant jocs, si tot va bé, demà tindrem un programa, i a més un programa, si me'l permeteu, crec que prou interessant, i no ho vam fer coincidir posta, però crec que pot donar també bastant per si. No vull avançar massa més pel que pugui ser, perquè sí que, veure que pensàvem que no seria per aquesta setmana, en certa manera, per diversos motius, tot i que l'havien dit per aquesta setmana, però bé. I al final crec que podrà ser, s'ho ha pogut organitzar, i cosa que li agraïm immensament al convidat, en aquest cas ja vos dic que és un convidat. Però bé, no vos donaré massa més pistes, així que l'haureu d'escoltar demà, en principi en torno a les 6, si no a les 9, i bé, a mi particularment tinc molta gana d'escoltar les seves respostes. Més enllà d'això, a nivell esportiu van enfilant a recta final diversos esports de temporada. Recta final de temporada, diversos esports, realment hauria d'haver dit així tal vegada. Entre els quals, per exemple, futbol, bàsquet, vòlei, ara no vull dir malament, crec que també, no ho sé. En fi, i altres, si més no. Per una banda, en tema de demà farem un repàs, òbviament, dins l'art en joc. A nivell futbolístic, sí que els juvenils, si no vaig malament, si no m'han informat malament, han aconseguit mantenir categoria, cosa que celebrem des d'aquí. El primer equip, veurem finalment com queda la cosa. I bastant més enllà de les nostres fronteres artenenques, diguem-li així, però que també hi té enllaç artenenc, perquè hi ha dos artenencs que hi formen part del plantilla del Real Club Deportiu Mallorca, com són Sergi Darder i Adon Prats, Adon Prats i Sergi Darder, indistintament primer un que l'altre. Sí que en aquest cas no tenen tan bones notícies. Tots els mallorquinistes avui estem una mica... Bé, ahir vespre i avui jo crec poden dir també una mica, no sé si dir disgustats, dolorits, trists, la veritat que se fa difícil trobar un adjectiu a tot plegat, perquè encara queda la rejornada aquest dissabte a les 9 del vespre aquí Palma contra l'Oviedo, en el nostre cas, i en el nostre dit del Mallorca. I encara hi ha una possible combinació a través del seu resultat i de 4 més, crec que són, ara ho dic així molt de memòria. Però sí que veure que després del resultat d'ahir, tan propi com d'altres que se van donar, va fer que, m'atrevi a dir que no ho he calculat, però un 90% i busques %, no vull dir 99, però sí que bastant, malauradament, un percentatge bastant alt, va fer que se complicàs bastant la permanència, i per tant se farà difícil que pugui continuar a primera divisió.
Sí que veig que hi ha molta gent està pensant en bé, de que jo que estic a diversos chats de persones del Mallorca aficionats al Mallorca, va dir redundància, ja estan pensant en la temporada que ve, farem això, aquests jugadors ja no hi seran, aquests altres sí. Particularment tinc la meva opinió, vull esperar el darrer moment, no fos cosa que se pogués donar aquesta carambola, que sí que és certament complicada, perquè s'han de combinar, com dic, com a 4 o 5, i no sé si fins i tot 6 resultats, però bé, mentre s'ha d'haver d'esperança. I en aquest cas, Sergi Darder sí que va fer unes declaracions, sempre és el que dona la cara, no sé si dir pobret, en certa manera, però sí que vull posar-lo en valor, perquè sempre dona la cara en els bons i els mals moments. I a vegades fins i tot per això se l'ha criticat, per tant també vull defensar-lo des d'aquí, perquè no és fàcil, sobretot quan les coses no venen tan bon dades, donar la cara i després algun diran que ho podria fer millor o pitjor jugant al camp. Jo particularment la meva que ho tenc claríssim.

dels parts que he escoltat, i he escoltat poca cosa, també ho he dit, que ha fet aquesta autocrítica general de com a equip, com a plantilla. Crec que, com dic, demà suposo que en parlarem, però que ja donen més de per si dins el programa d'esports. Però vaja, és una de les coses a tenir en compte, que avi com acabi la temporada. Crec que no en s'hagi, des de no se li pot exigir res més, i ho dic en tal positiu. Crec que ho està donant tot, tant dins del camp com fora del camp, sempre donant la cara, com dic, tant quan va bé com no, quan no va tan bé. I res, des d'aquí, des de Ràdio Municipal, tot el nostre màxim suport, per suposat. Però, com dic, no és fàcil sortir en moments així, i quan ets sincer, a vegades hi ha certs aficionats, el futbol és un món a part, en certa manera, a l'esport en general també a vegades, però bé, sobretot el futbol, que sí que a vegades el fanatisme mos endú i deien coses que segurament en d'altres contextos no diríem. Ara m'englopo jo, però bueno, en fi. Res, en tot cas, sí que a veure, que crec que quan una persona és sincera i ho dona tot al camp, crec que en aquest sentit poc més se li pot dir, i més que aplaudir i que tingui sort, tant té com anat dona, evidentment, tota la plantilla del Rock Club Deportiu Mallorca. Diria el mateix, evidentment, si fos l'Atlètic Balears, que si fos el Constanci, que si fos, evidentment, no dic l'Artà a primera divisió, perquè és, permeteu-me, una utopia, tot i que tant de bo. Evidentment diria el mateix, lògicament, i molt més motiu encara. Però bé, qualsevol equip de les Illes Balears que està a primera divisió, evidentment, sempre ho he dit. Tothom qui m'ha coneixat de quin equip som, però sí que sempre som dels que pens que com més equips balears hi hagi a primera, i qui diu a primera també diu entre primera, segona, el que era entre segona B, que ara està tan subdividit, en certa manera, com més a dalt, molt millor pel nostre futbol balear. Evidentment, ho aplicaria també igualment al bàsquet, al vòlei, etc., qualsevol altre esport que pugui ser aplicable en aquest sentit. Però bé, a vegades les coses no són tan fàcils, o això, bàsicament. Res, més enllà d'això, com dic, tocava, vull fer una mica d'explicació, però sí que imagino que demà en parlarem més dins del programa esportiu, que al cap i al fi és allà on pertoca. Però no volia deixar de comentar-ho. Així, per tant, amb aquests ànims una mica complicats, se me'n permetreu, donar-me els surts aquí en aquest programa d'avui, i bé, bon, evidentment no parlarem d'esports o només d'esports, sinó com moltes altres coses. Així que benvinguts, començam.

Els seus afegits familiars, esposa Margalida, fills Pedro i Toni, nores Irene i Daniela, netes Abril, Aina, Marina, i també familiars, fos comunica la tan sentida pèrdua de Toni Canet Sancho, conegut com de Sot Sanchos, que ens ha deixat tardar el 18 de maig de 2026, als 85 anys, en pau descansi. Velatori dilluns avui, dilluns 18, de les 13 a les 19 hores, al tanatori municipal d'Artà. Les exèquies seran a les 18 hores. Recordeu que podeu enviar les vostres condolències a través de les esqueles digitals del web www.grupmontaner.com. Toni Canet Sancho, de Sot Sanchos, 85 anys, en pau descansi.

I l'Ajuntament d'Artà publica la següent notícia avui. Diu: la 25a mostra de teatre, música i dansa arranca amb una jornada pedagògica i participativa. La 25a mostra de teatre, música i dansa va començar aquest passat dissabte amb una primera jornada de caràcter pedagògic que va comptar amb la participació dels centres educatius del municipi i una bona resposta del públic. L'activitat inaugural va consistir en tres tallers simultanis de música, dansa i teatre, pensats perquè els infants poguessin apropar-se de manera pràctica a cadascuna de les disciplines artístiques. Els participants varen passar per tots els tallers amb l'objectiu de conèixer de prop diferents formes d'expressió escènica. El taller de música Samba Enredo va anar a càrrec de Ferran Martínez i es va dur a terme a Na Vallalesa. El taller de dansa Groc Llimona, és el títol que diem, fou impartit per Marga Sales. El Teatre Artà i el taller de teatre i expressió corporal El cos en joc, el títol, va ser conduït per l'artesà Joan Lluís Terrassa al Mercat Cobert. A cada taller hi varen participar entre 10 i 15 alumnes. La jornada es va completar amb la conferència La música com a assignatura troncal, a càrrec del divulgador Antoni Domingo, celebrada al Teatre Artai amb una assistència d'una cinquantena de persones. La xerrada abordà des d'un punt de vista científic els efectes que tenen els estudis de música, dansa i teatre sobre diferents capacitats cognitives i personals. La mostra continuarà durant les pròximes setmanes en diferents concerts, espectacles i representacions teatrals a càrrec de l'Escola Municipal de Música, també Dansa Artà, igual que Total Dance i el Departament de Música de l'Institut d'Educació Secundària Joan Garcia i Font i les activitats de teatre dels centres educatius del municipi. El programa inclou actuacions i propostes diverses fins al mes de juny. Com ja vos vàrem avançar en aquest cas, dins d'aquest programa de la 25a, que és aquesta xifra que, un quart de segle, que diem que ja de fet s'adjunta en aquesta notícia, s'adjunta diferents fotografies d'aquest taller que se menciona a la notícia, del qual he dit que no teníem constància de que se duessin a terme, i s'adjunta el programa com a tal, que sí que havíem o mos havia arribat, si més no, bueno, mos havia arribat no, havia vist publicat, millor dit, a través de les xarxes del propi teatre, les diferents propostes que ja estaven publicades, que són les que tindran lloc, diguem-ne així, bueno, a partir d'ara, si més no, des de divendres mateix, i serà publicat el mateix divendres. Però sí que veig que hi ha ara el PDF penjat en el qual s'inclou aquest acte inaugural que va tenir lloc el dissabte, i això sí que no ho vaig veure anunciat enlloc, ni el llibretet m'havia arribat, ni el PDF. S'explica precisament això, ja la notícia en feia menció, bueno, en fi, el text ja era el que he llegit abans, de la notícia. Dins el PDF és un, per qui no ho sàpiga, és un format d'arxiu digital on es poden fer pòsters o llibretets en format digital, o bueno, bé, té moltes practicitats, ara és una manera de dir-ho. I s'explica, en aquest cas, diu acte inaugural, 25a mostra de teatre, música i dansa, dissabte 16 de maig, que bàsicament era d'exposir, i posa els títols i la imatge del cartell en aquest sentit, de Groc Llimona, taller a càrrec d'Anna Marga Sales. Diu, Groc Llimona és un taller de moviment i arts escèniques en què el cos, el joc i la imaginació es troben. A través de la dansa, l'expressió corporal i diferents dinàmiques artístiques s'exploraran diverses maneres de moure's, crear i comunicar-se. El taller vol fomentar la creativitat, la confiança i l'escolta del propi cos, per tal de descobrir com el moviment pot explicar històries i emocions. D'aquesta manera es crea una base per descobrir i profunditzar en diferents estils de dansa. Per altra banda, el cos en joc, taller a càrrec de l'artesà Joan Lluís Terrassa, diu sessió d'iniciació al treball corporal en escena basada en el joc i la investigació.
a través d'exercicis d'escalfament físic i mental es desenvolupen habilitats com l'equilibri, la coordinació i la flexibilitat. La proposta continua en l'exploració del moviment en l'espai, tant individual com col·lectivament, i culmina en la creació d'un espai imaginari compartit mitjançant el cos i la creativitat. I l'altre taller, que se titulava, en aquest cas l'any passat, massa greu, Samba Enredo, diu taller a càrrec d'en Ferran Martínez, diu tota una orquestra de percussió típica de Rio de Janeiro fa sonar ritmes tradicionals afro-brasilers transmesos durant generacions. Any a any, nombroses escoles de samba es presenten a la desfilada del famós carnaval d'aquesta ciutat. Cada una d'elles presenta una cançó nova composada expressament per aquell dia, en el qual tant la lletra com el ball i la música plasmen els sentiments del seu poble. I bé, això són els tres textos d'aquests tres tallers que s'han dut tema dissabte, del qual, repeteix, no en tenia constància fins avui, per tant, me sap greu no haver-los anunciat, en tot cas era per les escoles igualment, però sí que hagués estat bé també saber-ho. El que sí que hi havia penjat era el cartell d'Antonio Domingo, d'aquesta xerrada que ja em vaig fer menció divendres, que se duria a tema el mateix dissabte, dia 16, a les 19:30 hores, amb entrega gratuïta, a la conferència La música com a assignatura troncal. En aquest cas he dit que sí, que estava publicat i per tant així em vaig fer menció, al igual que el programa en si mateix de la 25a Mostra de Teatre, Música i Dansa, que donava inici el mateix divendres dia 15 a través del concert de l'Institut d'Artal, l'Institut d'Educació Secundària Joan Garcés i Font, amb el títol L'IES en concert, Departament de Música, amb un preu de 3 euros. La proposta continua, ho ara ja vaig llegir, però em torno a fer repàs perquè cap problema, de fet és important anar-ho recordant. De cara a aquest diumenge, dia 24, la proposta serà la que se titula Migdia d'agost en el Talaiot, a càrrec de Dan Sartà, que normalment se sol ajuntar les paraules, normalment aquí ho he separat. L'escola de dansa dona vida a les paraules del poeta Miquel Mestre, un màgic somni d'infantesa durant un migdiada al Talaiot de ses païsses, un colorós dia d'agost en què el passat i el present es connecten. Un viatge a través dels ulls que van contemplar el paisatge, unes mans que van treballar la terra, unes vides plenes d'emocions, un enllaç a través de la dansa dels que han estimat i viscut en la mateixa terra. En aquest cas és una proposta d'aquest diumenge 24 de maig a les 19 hores en taquilla inversa. Això ho explicam una vegada més. Aquí inversa és que no hi ha un preu estipulat, cadascú paga el que troba oportú, diguem-li així. Si algú creu que ha de pagar 5 euros, 5 euros, si n'ha de pagar un, si n'ha de pagar 3, 3, si n'ha de pagar 2, 2, 3, 4, 4, 10, 20, evidentment cadascú que vulgui. He dit aquestes xifres, si algú volgués pagar 50, evidentment, ara així per dir una xifra a l'atzar, vull dir que se m'entén que no hi ha un preu estipulat. Cadascú paga el que troba oportú, que vol donar, que pot pagar, o el que sigui. Això, recordem, serà aquest diumenge, 24 de maig, a les 19 hores, aquest títol Migdia d'agost en el Talaiot, a càrrec de Dan Sartà. Ja llavors moriríem a la setmana vinent, dimecres 27 de maig, a les 19 hores, del Col·legi Concertat Sant Salvador, una història de la jungla, diu la pantera Bagheera, amb el seu amic l'os Balú, descobreixen un cadell humà, que és l'únic supervivent d'un accident aeri. El menú anirà creixent sempre en la companyia de Bagheera i Balú, amb els quals viurà aventures i descobrirà la verdadera amistat. En aquest cas sí que té un preu estipulat de 3 euros.

I com deia, en aquest cas, això, aquests propers dies hi ha aquesta mostra de teatre, música i dansa. Ja divendres arribava el dies en concert i aquest diumenge 24 hi ha migdia d'agost en el Talaiot de Dansa Artam. I després ja m'ho anem a la setmana que ve, dia 27, amb una història de la jungla del Col·legi Concertat Sant Salvador d'Artà. En el cas de l'Escola Municipal de Música d'Artam, ja sabeu que habitualment solen fer distints concerts, en aquest cas uns dos per dia més manco, hi ha dies que només un, hi ha dies que dos, no sé si algun dia que més, però bé, no, crec que algun dia que un i algun dia que dos. Que ja n'hi ha, si més no. En aquest sentit, començaran els de l'Escola Municipal de Música d'Artà el dia 25, per tant, entenc que el dilluns de la setmana que ve, d'avui una setmana, amb concert de música i moviment, dia 25 del 5 a les 19 hores. Després ja pega bota dia 28, que seria dijous, en concert de vent metall, saxòfon i piano. Ton dir que realment se pronuncia així, saxòfon, tot i que estem acostumats a pronunciar-ho diferent. Que serà dia 28, com he dit, dijous que ve, de la setmana que ve, no aquesta, dia 28 de maig a les 18 hores. El mateix 28 però a les 20 hores, concert de cant, saxòfon i piano. Després el divendres, dia 29 de maig a les 18 hores, concert de flauta, violí i piano. I el mateix dia 29, però a les 8 i mitja, concert de violí i piano. Després pegam a dia primer, que serà ja el següent dilluns, dia 1 de juny, a les 18 hores, concert de flauta i piano. També dia primer, però a les 20 hores, concert de violí, flauta i piano. Ja s'entén que alumnes crien d'aquestes especialitats. Després, dia 4 de juny, que en aquest cas no serà al teatre, sinó que serà a Vallesa, crec que ja s'hi va fer l'any passat, i no sé si alguns anys enrere també, aquest concert d'iniciació al llenguatge i llenguatge musical. Com dic, serà en aquest cas els altres que han dit al teatre, i aquest de dia 4 a Vallesa. Repeteix concert d'iniciació del llenguatge i llenguatge musical, dia 4 al 6 a les 19 hores. Després ja pegam un bot un parell de dies més, ja que fem repàs de l'Escola Municipal de Música, pegam a dia 8 de juny en doble proposta a les 18 hores, concert de percussió, guitarra i piano, i a les 20 hores percussió, guitarra i clarinet. Veig que ja ha repetit en certa manera, dit ara així mal dit, perquè entenc que se divideixen els alumnes o se fan formacions distintes, depenent, supòs, així ho desconec en detall 100%, però imagino que va per aquí la cosa com habitualment cada any se sol fer, vaja. Si teniu familiars que alumnes que diem que no teniu clar quin dia, suposo que ells mateixos vos ho diran, per allò de que, jo no sé, si sabeu que toca la flauta, clar, pot ser dia primer a les 6 o dia primer a les 8, per exemple, i ara dir flauta per no dir, o també dia 29 a les 18 hores. Si és el piano, també pot ser pràcticament cada dia hi ha piano, per exemple. Pianos dia 28, tant a les 6 com a les 8, dia 29, tant a les 6 com a les 8 i mitja, dia primer, tant a les 6 com a les 8, i dia 8, en aquest cas, entre còmetes, només entre còmetes, a les 18 hores, per exemple. En fi, la seua és que també hi pugueu anar tots, i així també tot el que pugueu, vaja. I així, més enllà del vostre familiar, si és el cas, que està molt bé, però també veus altres alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Artà, i així els doneu suport i segur que també n'estaran ben contents.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet. Després hi ha tema teatral, que diem ja fora, entre còmetes, de l'Escola Municipal de Música, però dins la mostra de teatre, música i dansa, com ja vàrem explicar, però ho recordem, sé que encara queda un poquet, en aquest cas, com més enllà mos feim, evidentment més. Dimecres, dia 3 de juny, a les 19 hores, són les noces d'estiu, és el títol, del Col·legi Concertat Sant Salvador. Divendres, 5 de juny, a les 19 hores, al Bosc Màgic, del CIP en Caragol. Bé, cada proposta té la seva sinopsi, per exemple, la d'una noces d'estiu i l'acció es desenvolupa dins un petit hotel de Mallorca on la propietària rep la visita inesperada de la seva filla amb la intenció de casar-se, però la cosa es complica quan la filla vol conèixer la identitat del seu pare, cosa que la mare sempre ha mantingut en secret. En el cas del Bosc Màgic del Cimer Cregol de dia 5, els pobles de l'alegria, l'amistat i la generositat, són evidentment pobles noms inventats, s'entén, viuen feliços fins que un bruixot que viu al Bosc Màgic decideix llençar un conjur maligne damunt ells. Com aconseguiran recuperar la seva felicitat? I doncs haureu de veure, evidentment, aquesta proposta del CIP en el dia 5 de juny. Llavors ja anem a dia 14, diumenge 14, a les 19 hores, en Men Power Show, Total Dance. Men Power Show és una explosió d'energia i ritme sobre l'escenari. Un espectacle de dansa urbana que combina força, tècnica i les coreografies més vibrants. Una descàrrega d'adrenalina pura que no et deixarà indiferent, amb un preu de 3 euros, que no ho he dit, en el cas també tant de dia 3 com de dia 5, del Sant Salvador i del Necregal, també són de 3 euros. Normalment la mostra de teatre, música i dansa sol tenir, les propostes que tenen preu solen tenir el mateix preu normalment. Després d'un any per l'altre pot variar, això ja és distint, però vaja. Després m'anem a dia 17 de juny, en aquest cas amb la proposta Mago de Oz del Col·legi Sant Bonaventura, que com vaig dir l'altre pic ho han escrit malament, Bonaventura va tot junt. Diu, el màgic 2, la jove Dorothy, és arrossegada per un tornado fins a un món fantàstic i desconegut. Per tornar a casa, inicia un viatge ple d'aventures pel camí de rajoles grogues. Allà coneixerà persones inoblidables, com l'espantaocells, l'home de la llauna i el lleó covard. Junts, descobriran que el valor, la intel·ligència i el cor ja habiten dins seu. Una història màgica sobre l'amistat, la superació i el retorn a les arrels. En aquest cas, no té un preu específic, sinó que és format, com m'ha explicat abans, de taquilla inversa. I explica, diu, normativa, diu, les activitats començaran puntualment a l'hora anunciada. Una vegada iniciada l'activitat, no es permetrà l'accés a la sala fins a la mitja part, si n'hi ha. Una vegada creades les localitats, no s'admetran devolucions ni canvis. Es reserva el dret d'admissió i no està permès entrar amb begudes ni menjar. I l'horari de taquilla, diu, 2 hores abans del dia de l'espectacle. I els logotips del Teatre Artà i de l'Ajuntament d'Artà. I després la contraportada, que són aquests 2 logotips també, del Teatre i de l'Ajuntament d'Artà. Això ho recordem, tot plegat, dins aquesta mostra de teatre, música i dansa, que ha fuit allò d'escolar, 25 aniversari, i que va començar aquest cap de setmana passat i que s'estendrà, com hem vist, fins dia 17 de juny, perquè està per ordre, per tant entenc que és així.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I el portal web Crònica Balear, crònicabalear.es, ja sou, sempre m'agrada dir les fonts quan no són coses pròpies nostres, diu detingut el presumpte autor d'una onada de danys, furs i amenaces a Artà. En aquest cas, diu, va ser gràcies al fet que un ciutadà el va reconèixer al poble. És una notícia firmada per Carmen Mirall, diu, el data d'avui, 18 de maig de 2026, actualitzada a les 14:23 hores. Diu, un home de 43 anys ha estat detingut per la Guàrdia Civil d'Artà com un presumpte autor dels delictes de danys continuats, furs i amenaces. Diu, va ser arran de diverses denúncies interposades a la localitat anteriorment esmentada, és a dir, Artà, les quals havien generat especial preocupació i van provocar una notable alarma social al municipi, arribant a difondre's imatges i advertiments per part dels residents a través de les diferents xarxes socials. En aquest cas eren imatges que vàrem anar de WhatsApp en WhatsApp, ho direm així, en aquest cas que havia, direm presumptament en aquest cas, robat, per exemple, Serrada, entre altres llocs. Diu, el 12 de maig passat va ser una data clau per l'avanç en la investigació gràcies a l'estreta col·laboració ciutadana i a la fluida comunicació entre les diferents àrees de recerca de l'illa. Es va tenir constància que el sospitós es trobava al municipi de Falset. Un ciutadà de la localitat el va reconèixer i va alertar immediatament la Guàrdia Civil. Se li imputen delictes de danys intencionats en el manco 5 vehicles consistents en la punxada de pneumàtics, així com diversos furs i robatoris en establiments de restauració, com el que abans ho mencionava. El detingut, juntament amb les diligències policials practicades, van ser posats a disposició de l'autoritat competent als jutjats de Manacor el passat 14 de maig. I això és aquesta notícia. Em dic del web crònicabalear.es que aquestes imatges que solament han arribat a través de la va arribar la notícia, si més no, de veu. En aquest sentit, per tant, s'ha detingut aquest presumpte, ja ho he dit en el següent, sempre hem de parlar de presumpte fins que hi hagi sentència, tot i que hi hagi les imatges que així ho atestiguen. En aquest cas, i per tant, diu així la notícia, diu detingut el presumpte autor d'una onada de danys, robatoris i amenaces a Artà, que gràcies també a que aquest ciutadà el va reconèixer i va cridar la Guàrdia Civil. Per tant, sempre aquesta ajuda ciutadana sempre és efectiva i per tant sempre s'ha de, qualsevol notícia que hi hagi, sempre quan se demana o quan se veu alguna cosa que no quadra, sempre evidentment telefonar, ja sigui a la web.

Creed, el 1, 2, policia local, evidentment, aquí sigui, i ja vos diran com procedia en cada cas el que sigui. Ara, evidentment, parlant d'això, però me refrescarà àmpliament de qualsevol altra possibilitat de qualsevol altra cosa. En definitiva, no m'ho sortia, perdó, això, s'ha detingut aquest presumpte autor d'aquesta onada de danys, furs i amenaces al nostre municipi d'Horta. Per tant, enhorabona a la ciutadania i a la Guàrdia Civil i tothom qui ha fet la seva tasca en aquest sentit.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

I vos recordam que avui hi ha la segona reunió de la Comissió de Festes de Sant Pere, és a dir, de la colònia de Sant Pere. Serà a les 8 al Club de Tercera Edat de la colònia, per dir-ho així, a la gent gran de la colònia, com dic, avui a les 8. La segona reunió, la Comissió de Festes de Sant Pere, les festes patronals de la colònia de Sant Pere, valgui la redundància, i en el cas d'Artà, de les festes patronals de Sant Salvador, la segona reunió serà aquest dijous, dia 21 de maig, a les 20 hores, en aquest cas al Teatre d'Artà, com ja va ser la primera reunió fa cosa d'un mes, més o manco. O sense el més o manco. Perquè sí, crec que era més o manco per aquestes dates numèriques. Per tant, bé, aquesta setmana tenim aquestes segones reunions a la Comissió de Festes, per una banda avui la de la colònia Sant Pere, a les 20 hores a la sala de tercera edat, i dijous a les 20 hores al Teatre Artà, la de Sant Salvador, la de festes patronals del poble d'Artà. Se vos convida a participar-hi, a dir la vostra i a opinar i a poder triar per tal que les festes siguin el millor possible.

0: despacito. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
1: Per altra banda, des del departament de... canviant de tema, des del departament de serveis socials de l'Ajuntament, ens avisen del següent. Diu, bones, ens complau convidar-vos a visitar l'exposició al teatre, on quedaran exposats els quadres dels menors participants i les vostres fotografies com a part del projecte que han realitzat a nivell comunitari per donar visibilitat a dones que han contribuït al llarg de la història. Aquest projecte està possible gràcies a la col·laboració i implicació de diferents comerços i entitats diu, ens agradaria compartir amb vosaltres el resultat final d'aquesta iniciativa tan especial. Diu, gràcies per contribuir i formar part d'iniciatives que ajuden a construir una comunitat més conscient, participativa i compromesa. Diu, podeu deixar la vostra aportació si hi aneu. En aquest cas, està oberta des d'avui fins al proper dia 18 de juny, per tant, durant un mes, per tant, ja tens. En aquest cas, aquestes entenc que són la proposta d'Heroïnes Ocultes del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Artà, que se va dur a terme fa cosa de... no sé si era fa dos mesos o mes i mig, ara ho dic així molt de memòria, me perdoneu. I per tant, se durà a terme, com dic, aquesta exposició, o s'està... bueno, sí, se durà a terme a partir d'avui i fins, en aquest cas, d'aquí un mes, fins al 18 de juny, en aquest cas, el teatre, diu, en aquest sentit, aquesta exposició d'aquesta proposta Heroïnes Ocultes.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

I canviant de tema, el boletí oficial de l'Estat, el BOE confirma la baixada de la bombona de butà. La baixada compensa l'encariment de les matèries primeres i dels nòlits, així com la depreciació de l'euro davant el dòlar. El preu màxim davant el públic, preu màxim del bombona de butà de 12,5 quilos, l'habitual, diguem-li així, que la majoria emplea, baixarà un 5,87% a partir de demà, dimarts, fins als 15,39 euros, a causa de la reducció temporal de l'IVA al 10% i de la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs, segons publica avui el butlletí oficial de l'Estat, el BOE. El preu màxim de venda dels gasos liquats del petroli envasats, GLP, en envasos entre 8 i 20 quilograms, la tradicional bombona butà, no està liberalitzat i es revisa bimestralment el tercer dimarts de mes per resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines. Aquesta revisió bimestral es calcula en funció del cost de la matèria primera, propà i butà, als mercats internacionals, així com del cost dels nòlits, transport, i de l'evolució del tipus del canvi euro-dòlar, entre altres elements com el cost de comercialització o l'aportació al Fons Nacional d'Eficiència Energètica. Així mateix, aquesta revisió del preu a l'alça o a la baixa està limitada a un 5%, i el possible excés o defecte de preu s'acumulen per ser aplicats en revisions posteriors. En aquesta ocasió, l'abaratiment de la bombona es deu a la reducció de l'IVA al 10% i la suspensió de l'impost sobre hidrocarburs que estableix temporalment el Real Decret Llei 7/2026, pel qual s'aprova el Pla Integral de Resposta a la Crisi de l'Orient Mitjà, que són independents del límit del 5% esmentat. Per tant, a partir de demà dimarts, baixa la tradicional bombona butà de 12,5 quilos, concretament un 5,87%, i s'estima el preu en 15,39 euros. Preu màxim davant del públic.

Els seus afegits familiars, esposa Margalida, fills Pedro i Toni, nores Irene i Daniela, netes Abril, Aina, Marina, i de més familiars, vos comunica la tan sentida pèrdua de Toni Canet Sancho, conegut com de Sot Sanchos, que ens ha deixat hartar el 18 de maig de 2026, als 85 anys, en fa descansi. Velatori avui dilluns dia 18, de les 13 a les 19 hores, al Tanatori Municipal d'Artà. Les exèquies a les 18 hores. Podeu enviar les vostres condolències a través de les esqueles digitals del web www.grupmontaner.com. Toni Canet Sancho, de Sot Sanchos, 85 anys, en fa descansi.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

ojos brillan. I quan són les 8:50, és a dir, falten 10 minuts per les 7, passam a la informació meteorològica, com sempre, començam a través de valenciametria.com, aquesta estació hortenenca de Molineleu, 123 metres d'alçada sobre el nivell del mar. Tenim, diu, alguns núvols, que de fet així les veiem, però vaja, sense massa importància. Temperatura de 20,7 graus ara mateix i sensació tèrmica de 21, que diríem que igual. La màxima 24,7, a les de 7 i de 7, en aquest cas curiós, i la mínima, el manco de moment, 8,6 a les 7 i 2 minuts. El vent ara mateix de nord-est, 1,6 km per hora, en ràfegues de 11,3. Màxima ràfega d'avui fins ara, 29 km per hora, a les 13 i 8 minuts. Màxima ràfega mensual, en aquest cas, de 41,8 km per hora. Que en aquest cas correspondria al passat dia 15, que això era divendres, bàsicament. Humitat al 60%, la robada al punt del 12,6 graus centígraus, baròmetre 1018,1 hectopascals, tendència estable, previsió de l'índex ultraviolet és de 7,2 en l'escala de grau alt. Pluja d'avui 0, total del mes 25,2, total anual 255,6. El manac sortir del sol a les 6:28, posa el sol a les 20:57, poc abans de les 9. Sortir de la lluna a les 7:22, posa la lluna a les 23:32. Tenim lluna creixent, un 5% il·luminada. No sé si ve dir, previsió de l'índex ultraviolet 7.2 pel dia d'avui, per demà 8.1, i una escala molt alta en el cas de demà.

Abans de passar la predicció, anem en les darreres dies pel que fa al balesmeteo.com. Quant a la pluja, el passat dia 15 va quedar de 5,4 litres. Després dia 16 i dia 17, que era dissabte i diumenge, i ahir disposi, 0,2 cada un dels dos dies. I divendres dia 15, amb aquests 5,4 litres, i que ja han dit, bàsicament, però no és el dia que ha plogut més, sinó que el dia que ha plogut més és

dins el mes de maig. Segons aquesta estació de Manileu, el dia 7 que va quedar amb un total de 9,4 litres. Sí que després vendria aquest divendres 15 en 5,4 i llavors ja tant dia 6 com dia 8 que va ploure 4,2 litres els dos dies. Ja després altres dies en 0,8, 0,4, 0,2. Tot plegat fa aquest total de 25,2 litres que duim fins ara el mes de maig, el dia de l'abundància. En quant a la mínima més baixa, de moment la tenim amb el desposeir dia dissabte, 6,7 graus, que de fet se va notar aquesta baixada important. Per tant, dissabte 6,7 graus, mínima més baixa del que duim de maig. La màxima més alta en aquest cas la seguim trobant en dia 11, que era en aquest cas dilluns de la setmana passada, amb 27 graus. En quant a mitjanes, coincideixen dies, que no té el per què sempre, en aquest cas sí que coincideix. La mitjana més baixa de dia 16, 13,5, mitjana més alta dia 11 amb 19,9 graus. La ràfaga de vent més alta, ja ho han dit, dia 15, divendres, amb els 41,8 km per hora. La resta de dies entre 20, 30, coses així. Sí que després dia 11, que arriba als 40,2, era el dia que fins aquell moment havia arribat a més, però després dia 15 va superar arribant en aquest 41,8, que no són xifres extraordinàriament altes, però és la més alta del mes de maig. I en quant a la direcció del vent, majoritàriament, avui majoritàriament de sud-sud-oest i de sud, dia 16 nord-nord-est, dia 15 nord-oest, en fi, és una cosa que no té massa més història, però que quan queden registrats aquí també ho poden dir. I res, la temperatura mínima d'ahir, per exemple, com a curiositat, 7,9 graus, la d'avui el Manco fins al moment han dit 8,6, per tant una mica una més alta aquesta d'avui. En quant a la màxima d'ahir, 21,3 graus, la d'avui han dit que 24,7. I la de dia 16 ja han dit la mínima que 6,7, la màxima va quedant de 9,9 graus. En conseqüència ja han dit mitjana més baixa de 13,5 graus centígraus.

Sí, mira, mare, la predicció a través de l'Agència Estatal de Meteorologia veiem que el que queda de 8 dilluns de 8, diu cel poc anul·lat, 0% de possibilitat de pluja, temperatura res perquè el posa tot el dia, vent principalment de sud-oest en torn a 10 km per hora, sí, pràcticament res. Oh, poca cosa, vaja. Per demà dimarts de nou, primeríssimes hores poc anul·lat, de matí també, i que vespre i vespre cel descobert. 0% de possibilitat de pluja en tot el dia, de fet 0% fins a dissabte, ja vos ho abans, inclòs. Per demà, temperatures possibles entre 12 i 24, bé, perdó, entre 12 i 25 graus, per tant, pujada en aquest cas de mínima, diguem-li així, la màxima es mantindria. El vent començaria a sud-oest en 5, el de matí pujaria en torn a 15, cada vespre giraria a l'oest en torn a 10, i darreres hores de nord en torn a 5, per tant, gira un pot de per tot de demà, o gairebé. Pel que fa a dimecres, dia 20, podríem tenir dies amb cel poc anul·lat, 0% de possibilitat de pluja, temperatura 11-25, baixaríem un grau la mínima, vent en aquest cas possible de nord-est en torn a 10. Per dijous, dia 21, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 14-26, pujada de 3 graus de mínima, i un de màxima, per tant, atenció a aquesta pujada de mínima per dijous. El vent podria ser de nord-est en 10 km per hora, seguint així igual, diguem-li així, respecte al dia anterior en aquest cas. Pel que fa a divendres 22, cel poc anul·lat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 13-25, per tant, baixada d'un grau tant de mínima com de màxima. Vent possible de l'est en torn a 10 km per hora. Modificant ja de ple el cap de setmana, dissabte 23, poc anul·lat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 13-27, per tant pujada de 2 graus de màxima, vent de sud-est en torn a 10 km per hora. I el petit canvi respecte de percentatge de possibilitat de pluja, que tot així és molt baix i pràcticament descartables per diumenge 24, en cel amb intervals de nuvolositat amb un 15% de possibilitat de pluja. Repeteix que és un percentatge certament baix com baix, però com està així, així el dic. En tot cas, normalment aquests percentatges no solen acabar a correspondre amb pluja, normalment, però ja s'ha vist de tot, per tant, en definitiva. Però vaja, de manera general, jo diria que no. Mesura que mos acostem, ja veurem si varia o no el percentatge i després aquí ja podríem canviar o no el tema. Temperatures possibles entre 15 i 25 graus, per tant, manca amplitud, ja que pujaria la mínima i baixaria la màxima, concretament 2 graus que en cada cas. I vent per diumenge, possible nord-est en torn a 15. No aquest dia que me'n marqui a ràfegues màximes, per tant, tampoc ni possibilitat de pluja així de manera, bueno, fins a dissabte un 0 i el diumenge, com ja han dit, pràcticament sense importància d'un 15. I en quant al vent, no que dic que me'l marqui el ràfec màxima, si haguessin de posar el top seria demà matí entorn a 15 de sud-oest i diumenge de nord-est entorn a 15. De moment, segons el pronòstic actual, repetesc, per aquesta setmana de l'Agència de Meteorologia. Pel que fa a temperatures, si mirem d'altra manera de com ho han dit, si mirem la mínima, veiem com baixa dels 12 cap als 11 per dimecres, que es converteix en mínima més baixa d'aquesta setmana, la de dimecres, si és llevant el dia d'avui, si més no. Després, el dijous, puja fins als 14, baixa els 13 per divendres, manté els 13 per dissabte i puja els 15 per diumenge. Per tant, veiem aquest. Si haguéssim de fer una gràfica, seria aquest zigzag, diguem-li així, i repeteix que mínima més baixa seria per dimecres amb els 11 graus. Si en canvi mirant la màxima, també alguns zigzags, tot i que no sé si dir més estabilitat, bueno, relativament. Mantenim els 15, perdó, els 15 no, mantenim els 25, perdó, de dimarts i dimecres, puja els 26 per dijous, baixa els 25 novament per divendres, puja els 27, que seria la màxima més alta d'aquesta setmana per dissabte, i torna a baixar els 25 per diumenge. Per tant, també veiem com va oscil·lant, si més no, amb aquesta puja, bàsicament 25 de manera general, en la pujada de dijous cap als 26, i sobretot de dissabte cap als 27, que seria la màxima més alta. Per tant, els dos extrems, d'alguna manera, seria mínima més baixa dimecres amb els 11 i màxima més alta dissabte amb els 27 graus. I en quant al vent ja ho he dit, i per tant crec que no m'ha dit res en quant a percentatge de possibilitat de pluja, ja he dit el 0% fins a dissabte de manera inclosa i el diumenge un 15%.
Per tant, això és la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia. Però també el tiempo punters també per tota aquesta setmana marca 0 litres per metre quadrat. Aquí ja sabem que no marca percentatge, sinó que marca possible quantia. I a més, m'ho deixa veure aquí, tot que ja sabeu que jo sempre dic com més a prop millor, tota la setmana vinent, concretament, i de fet en aquest cas coincide fins a final de mes, dia 31 de maig, i no hi ha cap dia que me'l marqui el registre de pluja a hores d'ara. Sí que veure que hi ha dies amb cel descobert completament, com aquest dijous, divendres, dissabte, 21, 22 i 23 de maig, respectivament, i després de cada setmana que ve, per exemple, dimarts i dimecres, i dijous, perdó, també, en aquest cas, cel descobert. Altres dies han possibilitat d'alguns núvols, algun dia és una mica més, algun dia és una mica manco, però en principi, segons la predicció actual, sense registre de possibilitat de pluja, segons el tempo punters. Per tant, en aquest sentit, coincidència del tempo punters i l'EMET, que no s'aproven pluges per tota aquesta setmana. L'EMET sí que no mos dona encara per la setmana que ve, perquè només dona fins a una setmana en si, bueno, fins a la setmana en qüestió. I el tempo punters, que sempre mos dona 14 dies en total, comptant el dia que estem, en aquest cas no mos dic que pluja en cap dia fins al dia 31, de manera inclosa que tampoc, diem. Per tant, ja veurem quin serà el proper dia que tindríem pluja, que ja va bé també que se mantingui així en certa manera. I en tema del vent, tampoc no marca ventades en certa manera. Per demà entorn a 15 km per hora, per dimecres 11, per dijous 9, per divendres 11, per dissabte 12 i per diumenge 13. Per tant, ja veiem, són registres, certament, diríem, bastant baixos en aquest cas. Per tant, així posam el punt i final en aquest programa d'avui, de Capvespres de Ràdio Horta. Recordem, avui a les 8, a la Colònia de Sant Pere, segona reunió de la Comissió de Festes. Ja dijous, a les 8, al Teatre Horta, la segona de les Festes Patronals d'Horta. Tornem demà, si no és de nou, més coses, en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, sense punt 9, sense punt 3, o radiohorta.cat. Com sempre, salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.

0: mesures que iniciaran un ascens que segurament també s'ha d'allargar a mesura que avancem la setmana. Demà ja podem arribar a superar els 25 graus a més punts de l'arxipèlag, principalment nord de Mallorca, també nord d'Eivissa, tot això perquè tenim una mica de vent de llevets i de migjorn. Per tant, també a la mà podem notar una situació una miqueta més alterada a punts del sud. A la resta, comandarà el marejol.
1: Gràcies, Dani. I avui, dia 18 de maig, se celebra el Dia Internacional dels Museus. El lema d'enguany, Museus Units, un món dividit, reclama el paper d'aquests organismes per fomentar la inclusió i la pau dins i entre les comunitats d'arreu del món. Alguns, com el Museu de Mallorca, han oferit avui jornada de portes obertes. Ho faran fins les 8. En parlarem minuts abans d'arribar a la recta final d'aquest informatiu, que acabarà a les 8 i és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra al control tècnic.
2: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. A partir del curs que ve, mestres i professors dels centres públics i concertats de les Illes Balears seran conforçar la figura del professorat i gestionar conflictes a les aules. Educació reunirà en les properes setmanes amb un grup d'experts i representant de la comunitat educativa per crear un nou decret que definirà precisament com s'ha d'aplicar aquesta mesura. Clàudia Mallia.
3: La norma reconeixerà i reforçarà institucionalment tant els equips directius com el professorat, que passaran a tenir la consideració d'autoritat pública, clau per assegurar un clima de respecte, seguretat i confiança als centres. És una de les mesures anunciades avui pel conseller d'Educació, Antoni Vera.
4: Reconèixer la figura dels nostres docents, dels nostres equips directius i, sobretot, han d'actualitzar una norma que després de 15 anys no s'ha modificat i aquesta norma, la realitat social i educativa de les Illes Balears a l'any 2011 no és la mateixa a l'any 2026.
3: La norma nova actualitzarà el marc normatiu vigent de l'any 2011 que regula els drets i deures de l'alumnat i les normes de convivència als centres sostinguts amb fons públics. El president de l'Associació de Directors de Secundària, Joan Ramon Xamena, celebra que s'abordi aquesta qüestió en un context, diu, especialment canviant a les aules i també diu que cal veure com s'acaba de concretar la mesura.
5: Evidentment, de l'autoritat pública no s'està perquè el professor pugui fer el que vulgui dins un centre, sinó que moltes vegades és de quina manera ens podem defensar amb accions que puguin passar, ja sigui amb alumnat o sigui amb altre professorat, o també de caires de famílies, d'igual que manera.
3: Entre les mesures anunciades per Educació també destaca la pròxima convocatòria dels ajuts de menjador per al curs que ve i les noves rutes per facilitar l'accés als centres dels estudiants d'FP. La setmana que ve la conselleria reunirà amb els directors d'infantil i escola concertada.
1: I de cara a les proves d'accés a la universitat que tindran lloc d'aquí a dues setmanes, entre dia 2 i 4 de juny, les Balears incorporen per primera vegada detectors de radiofreqüència per controlar que cap alumne utilitzi aparells electrònics per usos fraudulents i copiï. En cas de fer-lo servir, es preveuen sancions com la suspensió d'un examen concret o bé prohibir que es continuï participant en la convocatòria.
6: La vicerectora d'Estudiants de la Universitat, Cristina Moreno, ha explicat que les mesures tenen una finalitat dissuasòria.
7: Aquests sistemes tenen una finalitat preventiva i també dissuasòria, no? La majoria d'alumnes saben que s'estan esforçant moltíssim, però per garantir justament que aquest esforç sigui el més just possible és per aquest tipus de sancions, per aquells estudiants que no fan, anem a dir-ho així, les coses tan bé.
6: Abans d'iniciar les proves es farà

0: Hi ha un mapatge a cada aula i es detectaran aquells punts on no hi ha cap tipus de radiofreqüència. Aquesta zona passarà a ser la zona blanca, on l'estudiant serà traslladat en cas de detectar que du qualque dispositiu. Llavors es farà una segona comprovació per detectar si du qualque sistema de radiocomunicació no permesa. En aquest cas, en el cas que sigui així, se li requerirà que mostri el dispositiu i se li aplicarà la sanció corresponent.
1: Es consideren faltes molt greus, entre d'altres, el fet de suplantar la identitat d'una persona o bé fer servir dispositius electrònics durant la prova.
0: És una falta greu tenir a l'abast el telèfon mòbil i són faltes lleus, conductes puntuals com comunicar-se sense autorització o mirar de manera esporàdica l'examen d'un altre alumne. El director general d'Universitat, Sebastià Massanet, explica que l'objectiu de les mesures noves és garantir la igualtat d'accés entre l'alumnat.
2: En aquest context, qualsevol avantatge il·lícit que un alumne pugui obtenir perjudica directament a un altre alumne que ha actuat amb honestedat.
0: Una eina que s'incorpora per fer front a dispositius electrònics cada vegada més sofisticats i a una allau de vídeos a xarxes que ensenyen diversos mètodes per fer trampes.
3: Calçons romputs o fiquen dins dels calçons, o una bufanda i se posen la bufanda.
4: Tens el mòbil en mà i hi ha molta gent que li fa una foto i li envia, per exemple, el ChatGPT.
5: Mos recollim amb els cabells per si hi ha auriculars.
6: I poden connectar per Bluetooth amb el mòbil.
1: 7 i 10 minuts.
7: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: L'edifici d'on ahir es va desprendre un tros de cornisa a la plaça nova de Ciutadella i que va ferir tres dones que seien a la terrassa d'un bar no havia passat la inspecció tècnica d'edificis, una circumstància que podria comportar sancions pel propietari.
8: Mentrestant, la pacient ferida que romania ingressada a l'Hospital Juaneda ja ha rebut l'alta. Una segona pacient ha passat de l'UCI a planta i la tercera seguirà un dia més a la unitat de cures intensives estable, pendent de com evoluciona. Juan José Bareas és oficial de la policia local i responsable de la sala de control.
9: Primer se va coordinar tota la zona per evitar que hi hagués més danys. Una volta es va coordinar tot, es van començar a atendre les persones per part de 61, els bombers ja van retirar totes les restes i l'arquitecte municipal va comprovar que, evidentment, la façana estava en bon estat, que només havia estat una cornisa, que no hi havia cap més problema.
8: L'Ajuntament recorda que és obligatori passar les inspeccions tècniques d'edificis per als de més de 50 anys i quan es facin s'ha de notificar al consistori.
1: I Capitania Marítima podria interposar una sanció d'entre 60.000 i 180.000 euros als promotors d'una festa amb una gran concentració d'embarcacions i amb música que es feia ahir a una zona protegida de Formentera, Racó de Sa Pujada, en aigües d'Escaló. Elena Trinidad.
10: Una trentena d'embarcacions es varen avaluar a la zona del racó de Sa Pujada en aigües d'Escaló, un espai protegit on es va organitzar una festa sense disposar del permís de la Capitania Marítima, que ara investiga els fets, segons ha explicat la consellera de Medi Ambient de Formentera, Verònica Castelló.
11: He pogut parlar amb el capità marítim i sé que per part de Capitania Marítima ells també estan investigant què és el que ha passat i res, cada administració competent haurà de fer la seva feina d'investigar el que va passar i si va haver-hi alguna falta que es cometés i ha de ser penalitzada.
10: Capitania Marítima ha assegurat que aquest tipus de concentracions d'embarcacions estan prohibides i que obriran expedients sancionadors si confirmen que l'activitat ha estat promoguda per alguna empresa. Des del govern també estudien interposar algun expedient sancionador, segons ha declarat el conseller de la Mar i el Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
12: Un tipus d'activitat que no ens agrada gens i, per tant, demanarem tota la informació possible per veure si hi ha qualque incompliment, que dependria més de la Conselleria d'Agricultura en el departament que du Medi Ambient. Però, bueno, l'estudiarem. Bàsicament, demanarem tota la informació. No sé si la Guàrdia Civil, que és la que té capacitat de policia marítima en aquest cas.
10: La Guàrdia Civil també investiga els fets.
1: I el govern treballa conjuntament també amb el Consell de Formentera per cercar una solució a la denegació de 16 dels 36 de lots de gandules i parasols de l'illa.
0: El conseller del Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha destacat que s'ha de complir la llei de costes que s'ha adaptat a les variacions orogràfiques de la costa. Per part seva, la consellera de Medi Ambient de Formentera, Verònica Castelló, ha recordat que a falta de trobar una solució, la institució segueix treballant per recórrer la denegació. Cal destacar que actualment encara cap concessionari ha començat a oferir aquest servei a les platges.
12: Feina des de fa temps ja, coordinadament amb el Consell Insular de Formentera, per cercar les millors solucions possibles, però tècnicament és complicat per això, perquè havia una autorització feta en els 21, que ara se demana la renovació en els 26, amb una variació important de superfícies, perquè la costa no està aturada.
11: Esperem que així siga, que entre les dues administracions, en les pròximes setmanes, doncs puguem veure aquests 17 lots com us han quedat denegats, que finalment els hi puguem donar sortida a tots.
1: I no deixant de parlar de turisme, perquè l'alemany creix enguany i romp així la tendència a la baixa dels darrers anys. Aquest estiu tot indica que hi haurà una recuperació, així ho apunten experts de turisme de la UIB, que preveuen que la inestabilitat geopolítica farà que apostin per les Balears com a destinació segura.
8: Les dades de l'Agència d'Estratègia Turística, en canvi, indiquen un canvi de paradigma, de la dependència gairebé absoluta dels mercats britànic i alemany a un mercat més divers. Així com fa 10 anys representaven prop del 54% dels visitants, ara són el 44%. Mentrestant, creix el turista nòrdic, el neerlandès, l'estatunidenc, però sobretot el francès, que en 10 anys s'ha duplicat. Segons el degà de turisme a la UIB, Tolo Dayà, l'increment de la connectivitat és un dels factors que ho explica.
13: Si certes companyies, sobretot, poden recordar ràpidament companyies de baix cost, incrementen la seva connectivitat per raons diverses, perquè sabem que les companyies de baix cost moltes vegades se mouen per incentius fiscals, bonificacions, certes ajudes que ofereixen els governs regionals. Si s'incrementa aquesta connectivitat, per exemple, en aquest cas, en França, doncs aquesta oferta de connectivitat doncs acaba generant la seva pròpia demanda.
8: També hi ha una pujada en el turisme nacional que d'allà relaciona amb el major creixement econòmic al país, que contrasta amb l'estancament d'Alemanya.
1: Les immobiliàries especialitzades en operacions internacionals, de fet, han notat una davallada en els darrers anys del mercat alemany.
8: A diferència del sector hoteler, que enguany té previsions en alça, el mercat de la compravenda i del lloguer de cases preveu una contracció. També en el cas dels alemanys, explica Daniel Arenas, president de l'associació Avini.
14: Amb aquesta situació d'inestabilitat, de possible pujada bueno, que ja està pujant la inflació i la conseqüència de pujada de tipus d'interès pues, els afecta els seus negocis. I l'alemany també és un client, té una característica que és molt cautelós.
8: Destaca que sí que creix la compravenda i el lloguer d'immobles a persones dels Estats Units, en aquest cas per establir la primera residència.
15: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y...

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Detingut un pare per agredir sexualment la seva filla, menor de 16 anys, de manera diària, durant 2 anys a Palma. La menor va denunciar que el seu progenitor la sotmetia a tocaments. També l'obligava a despullar-se i veure pel·lícules eròtiques. L'home ha estat arrestat com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys.
2: Segons el relat de la menor, l'agressor aprofitava els moments en què es quedaven sols a casa per sotmetre-la a pràctiques sexuals coercitives. La víctima va detallar davant els agents que el detingut l'obligava també a veure pel·lícules de contingut eròtic amb el pretext que n'aprengués. Aquesta situació de violència diària va cessar quan el progenitor va abandonar el domicili a causa de problemes amb la mare de la víctima. Un cop confirmat els fets per la investigació policial, els agents varen localitzar el sospitós. La detenció es va produir dimecres passat.
1: I detingut un home per intentar agredir sexualment menors a Palma. Els fets varen ocórrer la setmana passada a la barriada de Son Canals.
3: Una mare va denunciar que en diverses ocasions un home observava els seus fills i fins i tot havia intentat endur-se una de les nines. Un intent de segrest frustrat gràcies a l'oposició de la dona. El darrer episodi va passar dimecres quan la família es va trobar amb el detingut. L'home els va perseguir i quan els va trobar els va mostrar els genitals i es va riure d'ells. La policia el va localitzar i el varen detenir com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a una menor de 16 anys en grau de temptativa.
1: I a Eivissa també ha estat detingut un home, en aquest cas per intercanviar missatges de caràcter eròtic amb un menor d'edat.
2: L'arrestat va contactar amb la víctima a través d'una coneguda xarxa social i intentava obtenir material eròtic del menor a qui va fer comentaris de caràcter sexual i va arribar a oferir-li doblers a canvi de fotografies. El detingut, resident a Eivissa, està acusat d'un presumpte delicte de corrupció de menors. La Policia Nacional investiga si hi ha més víctimes.
1: L'inici de la quarta setmana de la vaga de metges a Balears ha deixat suspeses més de 2.000 consultes d'atenció primària, 1.300 consultes hospitalàries i proves diagnòstiques, a més d'una cinquantena d'operacions, segons l'IBE Salut. Una jornada que ha tingut un seguiment desigual entre especialitats.
3: Segons dades del sindicat mèdic Cimeval, la vaga ha estat secundada, com en els mesos anteriors, en un 80% en les consultes externes hospitalàries i del 50% a l'atenció primària. Alguns pacients s'han mostrat indignats perquè els han cancel·lat la cita.
4: Yo tenía unidad con la unidad de dolor para un tratamiento de fibromialgia. Llevo más de un año y medio esperando porque ya se traspelaron los papeles y ahora me dicen que hay huelga y que no saben cuándo. Y estoy muy indignada y muy enfadada.
5: O sea, yo lo que no entiendo, si tienen una lista de médicos que no vinieron, ¿por qué no avisan por mensaje? Yo vengo de Porpoyenza. 2 buses, como llego tarde, me tuve que coger un taxi para llegar. 2 horas y media. De Porpoyenza aquí. Y llego y me dice, no sabemos si está su médico.
3: Els facultatius reclamen diàleg i que es tinguin en compte les particularitats de la professió mèdica. Reivindiquen, entre altres coses, que s'acabin les guàrdies de 24 hores. Claudio Triay és el delegat a Menorca del Sindicat Mèdic de les Balears.
6: No, a veure, hi ha que haver una reacció. Això no pot seguir així. No pot seguir així per els pacients, no pot seguir així per l'administració i no pot seguir així per nosaltres tampoc. És a dir, és una situació que realment és absurda que se mantinguin aquesta situació, per això.
3: La consellera de Salut, Manuela García, considera que la vaga de metges ha suposat, des que ha començat, recol·locar 65.000 actes mèdics entre cites i operacions i que ha costat 8 milions d'euros a la comunitat. També ha carregat contra la ministra de Sanitat, Mònica García.
7: Estamos ante una situación de inacción por parte del gobierno de Sánchez, de inacción por parte de la ministra, que ya le digo que ya está en otra cosa, está de salida. Si esta señora es incapaz de sentarse con los médicos y de negociar, lo que tiene que hacer es irse.
3: Els facultatius es concentraran cada dia a les 8:30 del matí fins divendres.
1: Entre les reivindicacions dels facultatius, en aquesta vaga hi ha que els MIR tinguin un paper destacat perquè són el futur de la sanitat. I també, segons un estudi de l'Organització Mèdica Col·legial, 9 de cada 10 doctors joves pateixen depressió, ansietat i fatiga crònica. Pere Andreu Barceló és metge resident i representant balear de l'associació MIR Espanya.
8: 2 de cada 3 residents tenen alteracions del son. 3 de cada 4 perceben deteriorament en les seves relacions personals. I un 38% de residents recorre ansiolítics, alcohol o altres substàncies per afrontar la situació.
1: Barcelona lamenta que hagin de prendre decisions clíniques complexes després de 24 hores seguides de feina i guàrdies maratonianes.

0: Juanma Moreno ha estat reelegit president de la Junta d'Andalusia, ha perdut per a la majoria absoluta, s'ha quedat a 2 diputats d'aconseguir-ho, n'ha obtingut 53, però tot i això diu que aposta per governar en solitari.
1: Moreno diu que és conscient que necessita pactar amb Vox, que ha passat de 14 a 15 escons, però ha llançat un avís a la formació de Santiago Abascal.
2: Más allá de las dinámicas parlamentarias que te llevan a intentar buscar fórmulas de acuerdo y de entendimiento de ciertos temas, que no tiene ningún sentido o no tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón, que creo que no sería razonable, sensato, ni sería comprensible para esa mayoría de andaluces que han optado claramente por el Partido Popular.
1: Vox, de moment, no ha aclarit si donarà suport a un govern en solitari del PP. Juanma Moreno, per la seva banda, no ha especificat si acceptarà un pacte amb Vox que inclogui el concepte de prioritat nacional. El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, assegura que negociaran aquest requisit.
3: Evidentemente tendremos que hablar de prioridad nacional, tendremos que hablar de fin del despilfarro político, tendremos que hablar de poner fin a la inmigración masiva, tendremos que hablar del acceso a la vivienda, tendremos que hablar de educación, tendremos que hablar, ¿verdad?, de recuperar la seguridad en las calles.
0: Uns comicis en què el Partit Socialista ha perdut 2 escons i baixa dels 30 al seu mínim històric a Andalusia.
1: Els socialistes reconeixen que no han aconseguit el resultat que cercaven, però al mateix temps envien un missatge al Partit Popular. Montse Mínguez és la portaveu de l'executiu del PSOE.
4: No entendemos la euforia que se está viviendo en Génova 13 o la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. Pierde 5 escaños. Y pierde el gran objetivo que buscaban en estas elecciones, que era mantener la mayoría absoluta.
1: Pel que fa a la resta de formacions de l'esquerra, destaca el resultat d'Endavant Andalusia, que passa de 2 a 8 escons. Per Andalusia, coalició formada per Esquerra Unida, Podem i Sumar es manté en 5 escons.
0: Aquí, a les Illes, la dreta valora positivament el resultat de les eleccions andaluses, però en fa una lectura diferent. El PP dona per fer que guanyarà les pròximes autonòmiques, però apela al vot útil també al d'esquerres, que no vulguin que el PP depengui de vots.
5: De fet, el portaveu popular, Sebastià Sagreras, ha criticat que els partits d'esquerres s'alegrin que el PP hagi perdut la majoria absoluta a Andalusia i que, per tant, depengui de Vox.
6: No volen que governi vots, però han vingut aquí un poc contents perquè el Partit Popular no havia tret majoria absoluta i vots pot ser que sí que hi tingui qualque cosa que dir davant d'una investidura d'Andalusia.
5: Vox celebra ser determinant. Manuela Cañadas creu que Vox de les Illes ha estat un exemple a seguir, ja que apunta a condicionat el govern de Prats.
7: La gente está votando para condicionar estos gobiernos y que es lo que siempre digo, lo que todos hablamos en nuestras casas, pero que luego queda políticamente incorrecto, pero nosotros tenemos la valentía de poderlo sacar de las cocinas de nuestras casas a la calle.
5: El socialista Iago Negueruela admet que el PSOE no ha fet un bon resultat a Andalusia, però destaca que el PP tampoc no ha aconseguit majoria absoluta i que continua depenent de Vox.
8: No tiene nada que ver lo que se pueda votar en Andalucía con lo que vaya a pasar aquí dentro de un año, donde además concurren elecciones locales y, por tanto, nosotros hacemos nuestras reflexiones, todos los partidos hacen sus reflexiones. A nosotros nos gustaría que toda la izquierda sumase.
5: Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, ha advertit que no facilitaran un govern en minoria del PP després dels pactes amb Vox aquesta legislatura.
9: La Marga Prans no té la capacitat ni la altura moral ara mateix per plantejar que l'esquerra s'estengui per afavorir un govern en minoria del Partit Popular.
0: I nova topada entre oposició i govern al Consell de Mallorca, en aquesta ocasió pel dia contra la LGTBI-fòbia que es commemorava ahir. El PSIP ha impulsat la lectura d'un manifest per donar suport al col·lectiu, però no ha convidat ni el PP ni Vox perquè els acusa que els populars han qualificat com a falta de respecte.
1: El PSIP ha criticat que no s'hagi penjat cap bandera ni s'hagi donat suport explícit des de la institució a un col·lectiu just en un moment en què s'estan fent passes enrere. El conseller Joan Ferrer ha lamentat que el PP es deixi endur per la dèria homòfoba del seu soci de govern, Vox.
10: el Consell de Mallorca, presidit per Llorenç Galmés, el que vol és que les persones LGTBI tornem a l'armari. I això ho fa gràcies al seu pacte amb Vox, que li condiciona totes i cadascuna de les seves polítiques, i en aquest cas també les polítiques LGTBI. El que vol Llorenç Galmés, empès pels seus socis ultres i reaccionaris, és que les persones...
1: com Coalició per Mallorca, que condemnen les polítiques del Consell contra els drets de les persones LGTBI.
11: No podem obviar que de cada vegada hi ha més agressions contra el col·lectiu LGTBI, i això té relació directa en llevar polítiques LGTBI.
12: I el que no pot ser és que hi hagi partits que consenteixen, que se facin passes enrere per defensar els drets d'aquelles persones que puguin tenir els mateixos que qualsevol altre.
1: El PP, per la seva banda, s'ha mostrat indignat per una falta de respecte de l'oposició contra d'ells, quan diuen sempre s'han sumat a aquests manifests. La portaveu Núria Riera assegura que la institució sí que ha condemnat l'LGTBI-fòbia a les xarxes socials, així com han fet els consellers als seus comptes privats.
13: Una mentida increïble, perquè es... Consell de Mallorca, com a institució, a xarxes socials, ha fet total difusió de suport en el col·lectiu LGTBI i, a més, des dia de la LGTBI-fòbia, que va seguir tant a les xarxes institucionals com a les xarxes personals. L'hem anat fent els diferents consells i el propi president, per la qual cosa m'espereix una falta de respecte.
1: En tot cas, Riera reconeix que no s'ha penjat cap bandera a la façana de la institució, com en canvi sí que ha fet pel Dia de les Famílies. Manté que el Consell té previst per a finals de juny el gruix d'activitats per donar suport al col·lectiu, perquè és quan es commemora el Dia de l'Orgull LGTBI.
0: I el Departament de Patrimoni del Consell de Menorca ha autoritzat l'excavació arqueològica de la cova descoberta al tram de Rafal Rubí el passat 20 d'abril.
5: Segons l'informe, es tractaria d'una cova artificial o hipogeu de planta elevada que pot ser anterior a les navetes i que tenia un ús funerari. Des del Consell apunten que la troballa no obliga a cap modificació de l'obra perquè no interfereix en el tram previst. L'oposició critica, però, que s'hagi asfaltat el terreny a pocs metres del jaciment. La intenció del conseller és, una vegada finalitzada l'excavació, fer visible la cova. Juan Manuel Delgado és conseller de Mobilitat de Menorca.
14: Esta excavación requiere la autorización por parte del Departamento de Patrimonio que ha sido emitida el 12 de mayo. La resolución autoriza al arqueólogo del equipo de la dirección de obra y a la antropóloga Alicia Alonso García como directores de la intervención correspondiente a la excavación arqueológica que será contratada de forma específica por el Departamento de Carreteras.
15: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30. El docent dels centres públics i concertat de Balears seran considerats a partir del curs que ve autoritat pública. L'objectiu és reforçar la figura del professorat a les aules, donant-li més protecció.
5: Una mesura necessària tant per la Conselleria d'Educació com per l'Associació de Directors dels Centres de Secundària davant un entorn que diuen ha canviat i ja no queda prou representat amb el marc normatiu actual que regula els drets i deures de l'alumnat i les normes de convivència als centres, i és de l'any 2011. Joan Ramon Xemena és el president de l'Associació de Directors de Secundària.
16: El que estem veient darrerament és que sí que, diguem, de qualque manera la figura del professorat s'ha anat degradant una mica. I possiblement, si pot reforçar un poc de qualque manera aquesta figura, que abans la percebíem d'una altra manera, pensant que hi pot donar un benefici.
5: Educació es reunirà les pròximes setmanes amb un grup d'experts i representants de la comunitat educativa per crear un nou decret que serà el que haurà de definir què implica aquesta figura i com s'aplica la mesura.
0: Les Balears incorporen per primera vegada detectors de radiofreqüència a les proves d'accés a la universitat, que tindran lloc del 2 al 4 de juny.
5: Una mesura, segons la vicerectora d'Estudiants de la Universitat, Cristina Moreno, dissuasòria per controlar que cap alumne faci servir aparells electrònics per a usos fraudulents i copi els exàmens.
17: La majoria d'alumnes saben que s'estan esforçant moltíssim, però per garantir justament que aquest esforç sigui el més just possible és per aquest tipus de sancions, per aquells estudiants que no fan, anem a dir-ho així, les coses tan bé.
5: En el cas que ho fessin servir o fessin trampes, es preveuen sancions com la suspensió d'un examen concret o prohibir que es continuï participant en tota la convocatòria.
0: I l'edifici d'on ahir es va desprendre un tros de cornisa, Ciutadella no havia passat la inspecció tècnica d'edificis, així ho ha confirmat l'Ajuntament.
5: Un fet que podria comportar sancions per al propietari, ja que l'avaluació és obligatòria per a tots els edificis de més de 50 anys. L'estructura va caure sobre una taula del bar i va ferir tres dones que seien a la terrassa, on està la unitat de cures intensives, l'altra planta i la tercera ja ha estat donada d'alta.
0: I Capitania Marítima estudia posar una sanció d'entre 60.000 i 180.000 euros als promotors d'una festa il·legal amb una gran concentració d'embarcacions a Formentera.
5: Desenes d'embarcacions amb música es van amarrar, entre elles, en aigües d'Escaló, una zona protegida de l'illa. El govern també estudia possibles sancions als organitzadors.
0: I desconcert i desconeixement és el que s'ha viscut en el primer dia de pagament amb Bizum als comerços.
5: A partir d'avui ha deixat de ser només una eina per enviar doblers entre particulars. Tot i això, el centre de Palma, de la vintena de botigues que avui han recorregut, cap d'elles té el sistema implantat, serà un fet gradual i variarà segons el banc. Els negocis, com del d'aquests farmacèutics, miren amb cautela les comissions i els usuaris encara es demanen com funcionarà aquest sistema nou.
18: No, sí, per ells bastant interessant. És una opció més i és bona pel client, bona pel negoci. En fi, és una cosa que arribarà segur. Hem d'esperar un poquet, crec que.
0: I concentració avui hora baixa davant delegació de Govern a Palma per condemnar la intercepció en aigües internacional de diferents embarcacions de la flotilla Global Sumo per part de l'exèrcit d'Israel.
5: Entre els 52 vaixells que formen la flotilla, en dos d'ells hi viatgen un menorquí i un mallorquí, dues embarcacions que continuen la seva missió humanitària cap a Gaza, ubicats a l'alçada de Xipre i que, de moment, no han estat interceptades. En una d'elles hi ha Toni Riera, de Sant Llorenç d'Escardassar.
19: De moment no mos han comparegut. Els posen a tots dins un contenedor i els duen per deportar-los. No? Ara ja pensem que els duran a Xipre. I suposo que després, quan acabin amb aquest lote, vendran a per nosaltres.
0: La concentració a Palma ha començat fa mitja hora i participa mig centenar de persones i connectarem en directe amb el centre de Palma. Serà després de la crònica esportiva. Passen 4 minuts de les 7 i mitja. Moment pels esports.
15: Informatiu Vespre. Esports. Miqui Tous.
0: I Miqui, començant parlant del Mallorca, que s'aferra a un miracle per continuar a primera divisió.
20: Sí, la derrota d'ahir al Camp del Llevant deixa l'equip en una situació més que crítica. Quan falta només una jornada, les opcions de permanència són mínimes. El Mallorca necessita guanyar a l'Oviedo Son Moix i esperar que l'Elx perdi a Girona, el Getafe guanyi a l'Osasuna i el Llevant puntuï al camp del Betis. És el migcampista del Mallorca, Sergi Darder.
21: Que vol que te venguis a moto. Que vol que vengui aquí dit mot celebrem. Ja som un privilegiat de tot aquest escut. El duré la categoria que falti falta. Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluitarem fins a lo darrer. Si qualcú és aquí un il·luminat i creu que, bueno, que mot celebrem i tal, ojalà ser com ell. L'únic que te puc dir és no m'has donat per vençut tampoc. I ho lluitarem fins a lo darrer, com he dit antes, per aquest escut. No hi passa gent, que sent de veres aquest escut.
20: I el tècnic del Mallorca, Martín de Michelis, vol que el seu equip ho doni tot per guanyar el darrer partit de la temporada davant l'afició mallorquinista.
22: Terminar ganando en la Liga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no. Desde que llegamos y puntuamos los 3 puntos contra el Oviedo, habremos sacado el 18 puntos de los 36, el 50% de los puntos. Es una lástima, pero bueno, nos debemos como equipo, como grupo, con todo el respeto al, ¿cómo se dice?, mallorquinismo, mallorquinista, regalarles un triunfo y después las matemáticas no van a depender de nosotros.
20: Aquesta darrera jornada de Lliga, la primera divisió, es disputarà dissabte a les 9 del vespre. I qui ja s'ha assegurat la permanència un any més a Primera Federació és l'U d'Eivissa. El conjunt pitiús ho ha aconseguit quan falta una jornada per acabar la Lliga regular. Ara ja toca pensar en la planificació per a la pròxima temporada. Víctor Sancho.
23: L'Eivissa ja comença a pensar a preparar una nova temporada, la quarta consecutiva
2: a Primera Federació. La incògnita serà o no amb Miguel Álvarez a la banqueta? Els rumors apunten que el club busca entrenador. El tècnic de Guadromán fa dues setmanes va reconèixer que li agradaria continuar. I després de la victòria contra el Cartagena va explicar que de moment no ha parlat d'això amb el club.
3: No, yo no he hablado nada. Siempre que me habéis preguntado he dicho realmente lo que siento. Yo siempre soy transparente. Otra cosa es que después, si deciden que tengo que seguir, yo quiera seguir. Y si yo quiero seguir y ellos no quieran que siga, no lo sé. Yo creo que ahora no es el momento. Creo que ahora hay que estar tranquilos. A mí eso no me quita... Yo lo que quería sí que es... Ahora sí que estoy tranquilo con la entidad. Porque desde que estoy aquí se me ha tratado muy bien. Creo que hemos trabajado mucho y muy bien. Pero eso no dice nada. Hay que hacer resultados. El fútbol necesita resultados. Yo me voy contento de mis compañeros, de todo el trabajo que hemos hecho y tal. Que sí, que muy bien. Pero que esto es fútbol profesional. Yo soy mi profesión. Estos son resultados. No hay más. I el que tenga que ser serà, el que tenga que passar, passarà.
2: L'Eivissa s'ha entrenat avui, demà descansarà i dissabte juga el darrer partit de la temporada a Barcelona contra l'Europa.
20: I més a futbol, ja sabem contra quins equips disputaran l'Atlètic Balears i el Poblense la final del play-off d'ascens a Primera Federació. Els balearicos s'enfrontaran al Jaén, l'històric conjunt andalús que va acabar cinquè al seu grup i ha eliminat l'Alaves B a les semifinals. La tornada jugarà a l'estadi Balear. Luis Blanco és el tècnic de l'Atlètic Balears.
4: Hem de plantejar la setmana i l'eliminatòria com és una final, no? O sigui que serà bonica... Hi ha molt ambient allà, aquí, també a casa, o sigui, serà una eliminatòria per gaudir-la i bé, posarem tot per pujar de categoria.
20: El Jaén Atlètic Balears jugarà diumenge a les 7 de l'hora baixa i el Poblense cercarà l'ascens contra l'Àguila, un històric de segona B que vol donar la sorpresa. Els dos Cartroia disputaran el partit d'anada a Terres Murcianes i la tornada serà a Sa Pobla. Sorteig assequible per als poblers que volen culminar una gran temporada. És el tècnic del Poblense, Òscar Troya.
23: Ganar en Águilas, la setmana que viene. No sé si sábado o domingo, cuando tengamos fecha, vienes y te lo digo. El objetivo es ganar el primer partido. Y vamos a prepararnos para eso.
20: I en bàsquet, l'Estia Menorca va perdre la Corunya el segon partit del play-off d'ascens a la Lliga ACB. L'equip de Javi

0: que nos quedan para pasar a la Final Four.
1: El tercer partit de la sèrie es disputarà divendres a les 9 del vespre al pavelló Vintalfa. I en pàdel, nova derrota de Gemma Triay i Delphi Brea a una final del circuit mundial, aquesta vegada a Buenos Aires. És la cinquena final perduda de manera consecutiva de la menorquina i l'argentina, i totes davant Paula José María i Bea González, que es varen imposar en dos sets. A hores d'ara, Triay i Brea han disputat les vuit finals del torneig que han disputat aquesta temporada i n'han guanyat dues. I acabem amb vela. Paula Barceló i Maria Cantero s'han penjat la medalla de plata al Mundial de 49er que s'ha disputat en aigües franceses. La dupla Balear-Canària s'ha quedat a les portes de revalidar el títol. Finalment, les representants noruegues s'endugueren el triomf per només un punt. En tot, Paula Barceló i Maria Cantero no han davallat del podi a cap de les competicions que han disputat aquesta temporada.
2: Gràcies, Miqui. De 9 minuts per arribar a les 8.
3: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
4: Wine Days, Deu Binissalem, del 22 al 31 de maig, el divendres.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato.

0: Colombia para el mundo. Pa, pa.
1: Ay, compadre Juané. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Graba.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Adiós.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Moltes gràcies.
1: T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sols un metge pot prescriure medicaments en recepta.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: don't mind. Mwah.
1: No hay quien pare la saeta del reloj, ni el

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Pertar té molt d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.
1: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

Are you like the hope of all I am?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?